0: gràfics. De responsos a força questions que us pausat sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol pun negre l'editu l'adeo desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
1: Fourro bourro!
2: Wow!
3: N'est-ce pas?
0: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des raons imperatius d'interès públic major, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A609 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entur d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el Mainau Tribunal Administratiu refusat els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura responia a un motiu dominant d'interès públic major. Els jutges decidiren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrem també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments dels científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet els permesos environmentals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques mesos mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals són ara definitives, l'Utalié demora subjecte a diversos enquistos penals ligats a la presumida ocupació il·legal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquests procedures són separats del litigi administratiu que és ara barrat.